0: pasta de alpe. Això des de la sardina quan m'acotiqui, podia això. L'espai que no n'hi ha.
1: L'espai.